0: vegada més estem amb tots vostès per a presentar les receptes de l'oli. I com tots saben vostès, la nostra companya Loli, a pesar de que és castellanoparlante, està fent molts esforços per presentar-nos receptes en valencià.
1: Ai, estàs passant molt bé en mi.
0: No em faci riure perquè és que jo també em contagie i em costa de pronunciar.
1: Ja veus.
0: Però els nostres oients saben agrair-ho. I bueno, pues anem a intentar cada dia anar prosperant una miqueta més, no?
1: Això espere, perquè les batalles que m'arreia són poques, eh?
0: Bueno, tot el món se les arreia. De quina cosa vas a parlar-nos avui?
1: De carxofetes, que bones, eh?
0: Carxofetes. Uh-huh. A mi m'agraden de totes les maneres.
1: Sí, sí. Pues crues, este anem a fer-les en salsa.
0: No. Rostidetes, en salsa.
1: A la planxa, que bones, eh?
0: A la planxa, sí, molt bones. Uh-huh. Algun dia mos dus una recepta
1: sí.
0: de a la planxeta, no?
1: Clar, un altre dia.
0: Que és molt senzillet,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: Bueno.
1: Avui també és senzilleta i queda un plat molt nutritiu, molt bo. A mi és que m'agrada molt, a la meva família també.
0: Bueno, pues parlamos una miqueta de la carxofa.
1: Ah, sí, la carxofa és la reina, és molt bona, fija't, és bona per a aquelles persones que pateixen del fetge, és molt bona per a aquelles persones que pateixen de dispèpsia biliar, és dir, aquelles persones que tenen pedra en la vesícula, li va molt bé la carxofa, perquè fa que sigui més fluida i la bilis en el fetge, i li va millorar molt. També és molt bona per a les persones que pateixen del rinyó, perquè fa que augmenti l'orina, entonces va netejar més el rinyó, el va depurar més, fa que funcione millor el rinyó. També és molt la carxofa és molt bona també per a les persones que pateixen de colesterol. Com és vegetal, la majoria d'ells és molt bona perquè arrastra molt el que es deposita en les artèries.
0: Per la fibra que du.
1: I per lo que conté en si, la carxofa, I sobretot és molt bona també per a les persones que pateixen de diabetes, perquè és hipoglucemiante, és dir, que ajuda a reduir els nivells de sucre en sang. Així és que és molt bona per a aquestes persones. També és molt bona per a les persones que pateixen de la pell, que tenen afeccions a la pell. Menjar-se una carxofa i dir, no m'ha fet res, no, això no. Tenim que menjar carxofes i ser constants. No sols una volta a la setmana, sinó més.
0: Sinó que és quan és la temporada, pues intentar...
1: Això, aprofitar-la i per
0: claro.
1: Sopar, per exemple, menjar carxofes, o bollides, o rostides, com dies tu.
0: En ensaleta, així una talladeta també
1: talladeta,
0: està molt bona.
1: En ensalada, en un rellet de llima i d'oli. Tot això pues, va fer que la persona que petisca de la pell, que tinga xemes, la pell escatosa, no sé si ho ha dit bé, així en escata, veurà com li millora la pell quan ha menjat, però ha menjat, no una carxofa, sinó
0: una
1: que ha menjat
0: una temporadeta,

0: un quilo de carxofes. Anem a necessitar també 100 grams de pèsols.
1: Un quilo de carxofes, sempre parlem de les receptes per 4 persones. Això. Aproximadament.
0: Sí,
1: no?
0: 4 persones que ni mengen molt ni poc.
1: A part d'això, és que la carxofa després, quan la peles, també es queda...
0: Clar, queda...
1: En la meitat, es clar, comença a tirar pell, a llevar el sí. rabo i...
0: El rabo tenim que acostumar-se a pelar-lo, perquè també està molt bo, i és molt bo el rabo de la carxofa. És molt diurètic, Bé, com el dia, necessitarem també 100 grams de pèsols, però nets, sense pell. Aunque avui en dia ja en pells quasi que ni
1: es veuen,
0: ni ho vegem en el mercat.
1: Venen congelats o venen en potets.
0: Sí, millor congelat que en potet. 50 grams d'almeletes ratlladetes, 2 dents d'alls, 2 ous, 2 culleretes de farina, 4 culleres d'oli d'oliva, un got d'aigua i el suc d'una llima. Per suport també una miqueta de sal. Lo primer que farem, pues farem les carxofetes, les netejarem molt bé, li llevem les fulles dures, li tallem una mica el rabo, les puntes, i entonces les tallem a 4 les carxofes, Una volta que ja les tenim netetes, li posem per damunt el suc de la llima per a que no es facin negres, que es queden blanquetes. Mentre pues, anirem posant a bollir l'ou per a que es faci dur, en una miqueta de sal per a que no s'ennegrisca la llema de l'ou, i mentre es fa dur l'ou, pues, anem a fer les carxofetes. Ja les tenim netetes, li posem la llima, com havia dit, un poquet de sal, les passem per farina. I en una paelleta posarem l'oli d'oliva i anirem dorant les carxofetes. Una volta estiguen doradetes, les retirem de...
1: No fregides, simplement...
0: Doradetes.
1: Doradetes, sí. Dos voltetes perquè queden doradetes
0: i ja està. Doradeta, i les retirem a una cassola. Si és de fang, molt millor. Perquè ens va quedar més bo, Però si no, pues no passa res, en qualsevol, però pot aprofitar-nos. Les posem i una volta que ja les tinguem totes fetes, pues en el mateix oli li peguem una volteta a l'all que el tenim tallat menudet, que no se mos faça cremat ni dorat, simplement una volteta, ho retirem. I entonces una volta que ja tinguem les carxofetes, li posem l'aigua, ho remenegem bé, i entonces la posem al foc. Li posem també els pèsols, que no se mos olvide, i ho posem a bollir. Això no necessita molt de bollir, uns 10 minutets o aixina, ja estarà bo per a continuar posant-li el que mos falta. Entonces li posem l'almela ratlladeta que tenim, li posem la llet, i entonces li posem també els ous que ja estan bollits, ho pelem i ho partim en dos, o sigui, mig ou per persona, Ens queden 4 parts, ho posem damunt de les carxofetes, que ens queda així molt decoratiu, molt bonico, perquè després d'esta cassola mateixa ho podem traure a la taula, que està molt vistosa.
1: I d'ahir anar servint.
0: I d'ahir servim,
1: La mela per què és? Per donar-li més sabor, per espessar la
0: això, fa la salseta, esa salseta, però això són carxofetes en salsa. Fa com una salseta, Ho remenegem molt bé, això sí. I després de posar la mela, pues, uns 5 minutets només, bollim més o menys.
1: Jo me'n recordo que ma mare algunes voltes, quan feia salseta, i no havien ametlles, perquè entonces era més difícil, posava una miqueta de farina i entonces també feia
0: també
1: la salsa,
0: una salseta,
1: la salseta més espesseta.
0: També es pot fer, però això pues, més nutritiu, perquè clar, com la carxofa pues, sí té vitamines i de més, però quantitat
1: pues, proteïnes,
0: sí, per a la persona que vol adelgaçar pues, no li posem ni ametlla ni farina, tal qual, i adelgaça, sí.
1: Bueno, però no, una miqueta de sabor...
0: Com anem a alimentar-se bé, pues li posem l'ametlla, i la llet per amunt.

0: remenegent, li posem l'ou, 5 minutets i a taula a dinar. Això i es queda una salseta i unes carxofetes riquíssimes.
1: Un primer plat molt bo, no?
0: Oh, i un primer i un segon, perquè això és molt nutritiu, eh?
1: Ompli molt.
0: Sí, sí, no es desmaiaran, no?
1: Bueno, pues amics, ja ho saben, la recepta d'avui són carxofetes en salsa. Loli, ràpidament els ingredients que mos diuen que se n'anem.
0: Que se n'anem, oi, pues a pressa, a pressa. A veure, necessitarem 1 quilo de carxofes, 100 grams de pèsols desgranats, el que és el gra, 50 grams d'almeletes ratlladetes, 2 dents d'alls, 2 ous, 2 cullerades de farina, 4 cullerades d'oli d'oliva, 1 got d'aigua, el suc d'una llima i sal. Se m'ha oblidat que també podem posar-li per damunt una miqueta de julivert, el julivert ben rentaet i menudiu per damunt, junta la llet, li ho posem i queda molt bo.
1: Claro, també li dona la salsa una miqueta més de consistència i el sabor també.
0: El sabor de, també del julivert, i molt bona, sí.
1: Amics, doncs ja ho saben, hasta sí la nostra recepta de cuina. Si volen saber més, demà l'Oli vendrà en una altra recepta, no, l'Oli?
0: Això espere, sí.
1: No obstant, si vostès volen posar-se en contacte amb nosaltres perquè volen fer-nos alguna suggerència d'alguna recepta, o perquè volen que es enviem alguna de les receptes que diguem, o perquè volen el recetari que tenim a la seva disposició, que l'Oli ha fet un recetari, pues, poden fer-ho molt fàcil. Ens escriuen al nostre correu ordinari, que és Radio 7, Verge del Lliris, número 44-03-801 d'Alcoi, o ens poden telefonar al 96-554-05-37, que més que no es puguem atendre està el contestador, i per aquells que siguen que s'agrada navegar per la red, pues ja ho saben, el correu electrònic és radio7@ono.com, i gustosament nosaltres es posarem en contacte amb vostres i intentarem ajudar-nos el que ens demanin. Està sempre, amics.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del nostre e-mail radioset@gmail.com. Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.